Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-lo, trenca. Paladipalú, Edu Esteves.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: Helena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc...

0: discurs com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor. Ha marxat, i ara què? Crec que he perdut el cor pel menjador.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Això és una mica sort.
1: Tot el dia m'està xinxant.
2: O no?

No, there's it.

지금도 네가 멀어 홈속 관아 지금도

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empuriabrava després

0: que la moto d'aigua que conduïa, això que és amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i el Mas Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema.
1: The young ones, darling, we're the young ones.
0: Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa m'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i m'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2 i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no?
1: Comes a love like this.
0: De fet, la sèrie Young Ones era, doncs això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... Enfotent-se'n també de la situació de la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2, que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera, doncs, humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80, doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors, doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les no és... Doblar-les, rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquint moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no?, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia!
2: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar sèries, que sí?
2: És un tema molt xulo, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorden, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradaven.

0: No han despertat la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
1: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
0: sí.
1: Almenys
0: sí,
1: té una cosa bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
0: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana o dues per veure el capítol i saber com continuava, no?
1: Però és que això ja és impossible, ara ja.
0: Això és molt difícil.
1: Això és que te mata, no?
0: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no?, una vegada.
1: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
0: Totalment.
1: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
0: Sí, exactament. Així que res, si
1: ens poden enviar. Aina, ja d'entrada, mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
0: Ostres,
1: que
0: és que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
1: I Disney, potser, o no?
0: I Disney, sí.
1: No,
0: Hannah Montana, la casa dels súpers, també la família dels súpers.
1: Clar.
0: Sí.
1: Bé,
0: i Vent del Pla, també.
1: Mira,
0: que molts potser no els hi pilla a la infància, però a mi sí.
1: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors tu estaves allà i llavors
0: jo estava
1: tampoc
0: davant de la tele.
1: No es mirava tant això. Bueno, avui tampoc es mira massa. No? Sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogènic, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu, doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat i us grinyolen les dents, us fan com ui, com aquell repelús? Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de Dog Tips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no, puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: Saludem a Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
3: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigtió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigtió ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que es resolgui l'expedient intern.
1: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
3: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del servei

0: Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
1: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
0: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
2: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
0: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
2: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
0: Gràcies.
2: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
3: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
2: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de evacuar els treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
3: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Procicat i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
2: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
3: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
4: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, esclar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
3: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
2: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Media.
3: Adeu.
2: Adeu, adeu. I seguim parlant en terres lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
5: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. a causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu. Les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent estatal.
2: Mm-hmm. La Paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
5: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
2: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Emunt, Lleida. Gràcies.
5: Que vagi bé.
2: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
6: Bon dia.
2: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
6: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
7: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
6: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
2: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
6: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
2: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
6: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Gost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure quatre castells de gamma extra a màxima dificultat.
2: Xulo, eh? Va ser xulo.
6: Sí, va ser una diada...
2: Gallina de piel, que deia aquell.
6: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la
2: no xafugó... No pujaven els pèls, no se't quedava enganxat.
6: Exacte.
2: La plaça plena, pel que hem vist.
6: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
2: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
6: Fins demà.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
9: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars. Després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principals... principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
10: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que mitjançant la pàgina web Pis a Pis vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
2: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
11: Gràcies a vosaltres.
3: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
11: Bé, la demanda des de fa molts anys que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple, Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
3: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
11: Correcte. Totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès, també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
3: Seria, per exemple, a Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
11: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
3: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
11: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, a menys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi ha hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entrar a analitzar més en detall.
3: Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim d'11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
11: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu. Era una sortida en aquells propietaris que volien doncs, apujar una mica més el preu i decidien doncs, jugar més amb un estudiant que poder no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda. Hi ha altra gent que deixa els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
3: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
11: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot, més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre doncs, pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
3: Clar, el que em comentava just ara, no? Que el que fan molts estudiants és compartir pis i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
11: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes doncs, en l'habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
3: I el tema de compartir pis, perquè, clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones. Ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
11: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'accés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble que antigament et costava 1.700 euros i tenia quatre dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a quatre per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
3: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
11: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona Ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb 3 dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
3: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites, o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
11: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cuat, Barcelona Ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
3: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
11: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector, i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etcètera, etcètera. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar, d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etcètera, etcètera. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però, sobretot, l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
3: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
11: També és important, és molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement. Perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no, no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
3: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
11: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
2: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
8: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: El proper contingut ens la porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. I ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
12: Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
13: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que, per tant, han sorgit els darrers anys. O sigui que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
12: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
13: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim mostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les resignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessitem tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
12: Moltes d'aquestes festes de nova creació el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
13: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
12: I d'exemples, n'hi ha molts arreu del país.
13: Doncs en el cas de Reus, i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes, En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del pagès. Són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant. Jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
12: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
2: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la Nova Ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
14: Arribarà el moment de descobrir...
2: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
15: Bon dia.
2: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
15: no
2: què tal?
15: No passa bé, no passa bé. Bon dia, què
2: bon
15: tal?
2: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa en festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
15: És així, Ramon?
2: No sentim el Ramon, aquí està el
15: no
2: problema.
15: No sentim el Ramon.
2: Aquí està la cosa.
15: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
2: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
15: A veure, deixo clar que jo no sóc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. també haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja siguin plagues de conills o ja siguin pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar arrelant o no. També és veritat que potser xoca una mica fes tocar Lleida.
2: Ah,
15: no
2: ho sé. Bueno, però ja, la qüestió
15: tot
2: serà...
15: És innovar, tot
2: si
15: és innovar.
2: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
15: exacte,
2: tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
15: Ara ja sí.
2: Perdoneu, sí, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
14: No, no, no. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
2: sí,
14: el 90% ve d'Amèrica.
2: D'acord, d'acord. D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
15: Sí. Exacte, no, necessitàvem...
14: Sí, ara comencem a produir, uh-huh, i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant des del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs han de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara doncs han passat 10 anys, doncs ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
15: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
14: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols, i llavors a partir d'aquí vam juntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I ara potser ens hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, i doncs, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
15: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centréssim en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
14: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, pues, també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
15: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
14: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brotés si igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, pues no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
15: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
14: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
15: Vale.
14: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulli. Doncs fa... L'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
15: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
14: Vosaltres, molt bé.
2: Moltes Adeu. Gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
15: Gràcies, bon dia.
2: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Memòria. Hola, em dic Pili García i sóc la directora de Les 6 de Ravensbrück, un podcast de Munt FM que recull la història de 6 lleidatanes que van sobreviure al camp de concentració nazi. Doncs una mica per inconsciència. Sortíem de les eleccions municipals i ens volíem presentar a la primera convocatòria de pitching de la xarxa. Sabíem que una historiadora local havia fet un estudi en perspectiva de gènere i ens vam tirar a la piscina per explicar la història de les 6 de Ravensbrück. El que no sabíem és que aquestes biografies no estaven del tot investigades. És el que hem descobert que s'anomena biografies en construcció. I, de fet, vam haver de fer una gran feina de recerca. Aquesta docusèrie, o docupodcast, com ens agrada anomenar-lo, consta de 16 capítols, 16 episodis, on hi ha participat moltíssima gent, des d'historiadores, testimonis, familiars, periodistes, experts i expertes en igualtat, psicologia, acompanyament al dol, etc. Perquè el que volíem era explicar les seves biografies i aterrar-les al present, perquè a mesura que les anàvem coneixent les 6 de Ravensbrück, ens quedava cada cop més palès que les seves històries encara en ressonaven avui en dia. A nivell personal, les seves vides ens han inspirat i ens han remogut moltíssim. Totes elles eren dones meravelloses, fortes, potents. Dones que feien coses, moltes coses i molt importants. I moltes les feien per ideals. I ens agradaria pensar que alguna cosa d'elles se'ns ha encomanat. A nivell laboral, ha estat un descobriment de com ens agrada explicar relats sonors d'una manera nova per nosaltres. Un camí que no deixarem de banda. Per a fer aquesta sèrie de documentals sonors hem sortit moltíssim de la nostra zona de confort. Penseu que Món és una ràdio molt petita, amb molt pocs recursos, tant de personals com econòmics, i hem fet una producció molt bèstia pel que és la nostra capacitat. Això ha implicat que treballéssim moltíssimes hores, moltes matinades i, sobretot, buscar recursos sota les pedres. Però no ho tornaríem a fer, és que ho tornarem a fer. Molt sovint pensem en el llegat que podem deixar a la ràdio de proximitat i aquesta sèrie és de les que deixen pòsit, de les sèries que creiem que han valgut la pena i que donen sentit a la nostra feina. I tot i la feinada que per nosaltres ha representat, que de veritat, de debò, que ha sigut ingent, no dubtem que ho tornarem a fer. Repetirem.
16: La xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa.
20: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat més greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de 200 sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
19: Notícies en xarxa.
21: Bananas en pijama.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media. Ai, Ràdio Televisió, Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no sé, en pijames, per favor, que mones. En pijames jo... a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta sí. No la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'has triat com a sintonia perquè
1: sí,
0: mola molt,
1: va
0: no?
1: Sí, va ser una suggerència de l'Enric.
0: Ah, d'aquell que està...
1: Sí.
0: Ara dic que et trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama,
1: sí,
0: ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles
1: sí.
0: d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh? Tu
1: no, a mi no. Val. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb el altres sèries, eh? Sí. Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui
1: mira,
0: us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és un oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i no, i Disney Channel l'ha mirat també
1: sí.
0: no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: a més, fa
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen,
1: sí.
0: saps? Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen, i llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, del clàssic.
0: Sí, que després
1: sí, jo
0: els redoneixen, els fan
1: exacte.
0: Més rodons, ai, no sé,
1: sí.
0: no sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Però tot donat, sí. les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi,
1: doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie, que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també les espies de veritat.
0: Oh, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo, perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí. És ben curiós, però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava
0: sí.
1: molt. I Les espies de veritat, em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat
0: sí.
1: a emetre ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure, em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt
1: sí.
0: estiuenc, no?
1: Sí.
0: Si l'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no? Perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que
0: clar.
1: Abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas, tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava
0: Ui.
2: Sempre bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt bon record d'aquelles tardes i bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on
2: sortia. Moltes gràcies, una abraçada forta
0: gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada per tu també.
0: Escolta, aquest és on sortia Perry l'ornitorrinco, que a mi
1: sí.
0: fa molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
0: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí
1: sí.
0: tenim cares de triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent sí. total, eh? Sí,
1: però trets sí. molt característics, sí. molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry l'ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Mira, el que veia jo de petita era en Popeye, en Tom i Jerry.
0: Oh!
1: Increïble, Tom i Jerry.
3: I després,
1: també.
3: El que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim. Que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims.
1: està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
0: Sí, home, sí. Però... sí, sí. Digues,
1: Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí,
0: increïbles.
1: Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És
0: són
1: veritat,
0: com a,
1: això.
0: No? Com a que els
1: sí,
0: avis
1: diuen,
0: que sèiem a mirar-ho. Digues.
1: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva àvia a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com El Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, sí, i era cinema mut dels anys 20.
1: Ostres.
0: Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
1: És veritat, això, és veritat. Llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
4: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç, que el tinc mig tatuat, i he de dir One Piece. One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit... La...

0: algunes temporades.
1: A mi bueno, està sí. bé.
2: Jo One Piece he intentat veure-la i no m'he atrevit mai perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap. Només veient algun episodi t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort. És fort.
2: No, els que són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
2: Sí.
1: És fan.
2: Fan, molt bé. Alguna altra aportació, déu-n'hi-do, quin munt de records.
1: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria, si voleu,
2: sí.
1: La posem.
2: Va passar del Porriño, ara ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
2: la Maria.
1: Ara ens dirà, perquè em sembla que a més ha tingut un petit problema avui.
3: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 20 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
2: Ostres, que guai.
3: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que això no ens afecti massa, i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busquem un hospital. Fet aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.
1: A veure.
3: Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Banner i Flappy, Heidi, Willy Fogg, D'Artagnan... Bueno, eren d'Artacan i los tres mosqueteros, no? Bueno, sí. D'aquest estil. I a mi m'agradava molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla, i era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
1: Apa,
3: sí. Que passa, bon dia.
2: Adéu. Sí que devia ser sueca perquè el Pumuki era un follet sí. Del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
1: Anda, vale, pues
2: Pumuki.
1: Ni idea.
2: No sí,
1: ni idea.
2: Sí, una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica muñeco diabòlico, també t'ho he de dir.
1: Sí? Ui,
2: una mica xuqui. Vist ara en perspectiva, però sí, i Banner i Flappy, les ardilles. Sí, és generacional, això.
1: Sí.
2: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
1: Sí, és veritat, sí. No fallen, Sempre n'hi ha alguna.
2: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
1: Sí,
2: mira,
1: és veritat.
2: Sí, d'animació. Sí. Bé.
1: Bueno, ens transporta això, suposo, els records, no?
2: Sí, sí. Molt bé.
1: Doncs, Núria, fins aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que a final del programa tornarem a escoltar-ho.
2: Molt bé.
1: I això.
2: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
1: Això.
2: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins ara.

0: El nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'han anat reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessiten 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Comencem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. I després de l'Abeja Maya va arribar una altra protagonista impossible d'oblidar,

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa.

0: ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano.
1: No te vayas, mamá.
0: Però no tot eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: Però si hi ha una sèrie que va revolucionar la televisió catalana i la televisió espanyola, és aquesta.
1: Bola de Drac Z.

0: Lluitarem. TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
1: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
2: Al nostre poble és el país on tot es pot fer. Si tu barrufes, jo també.
0: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història. Thank you.

0: en los pies.
1: D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava.
0: Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver.
1: I en aquella època, també als anys 90, ens arribava un gat blau, el gat blau des del futur, el Doraemon.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes. Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Chin-chan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
1: ¿Estáis listos, chicos?
2: ¡Sí, capitán!
1: ¡Más fuerte!
2: ¡Sí, capitán!
1: ¡Él vive en la piña debajo del mar!
2: ¡Bob Esponja!
1: ¡Su cuerpo amarillo absorbe sin más!

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. En un país multicolor. I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma. Fem maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat. Aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, fosquitos, regalitos, mi merienda, el tigretón, la pantera rosa, el xocapic i aquella frase que tots dèiem a casa: no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una set d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Gini, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant, a veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços,
1: sí?
2: no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algú realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar, hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Mm-hmm. Clar, amb això dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algú més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant a aquesta sensibilitat. Digues, Núria,
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraprudent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals, i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-nos molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, d'aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit. És la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer. No, ens hem
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta doncs, de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després, el gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents, i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Una pregunta friqui.
2: Sí,
1: allò que fem
2: tant,
1: de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mastegéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues, anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
2: Molt bé, paciència. Deixar que el gel es fongui, Núria, per tant, no ho facis, això de mastegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà. Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us venim oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipse de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permet, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment els ulls si estiguin més saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però és que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt a prop de l'horitzó, i depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins a l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació proper del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors, que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé, un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb un amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió, si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol, no? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon a un segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans en el moment just abans de l'eclipsi total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipsi total, doncs apareixen, no? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps, estem al moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta atenció, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és prou brillant, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen, no?, una aplicació d'aquest estil i programem, doncs, que amb un error de 5-10 segons, doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho, no? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos, doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps, no? I potser serà a posteriori que veurem el resultat, no? I evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs clar, evidentment, doncs quedarem, doncs, amb aquella medalleta, no?, aquell objectiu aconseguit, no?
0: I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no?, ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs l'exposició a molt filtre, doncs no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició, doncs, pot ser, doncs, amb una ISO relativament baixa i a una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, en la qual, en l'etapa de parcialitat no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permetin captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, un 500, un 1.000 o 2.000. I llavors això el que consideres fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I evidentment el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat, i els posteriors, potser ja no hi arribarem a estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surten bé es produeixen. En la qual, doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada, o sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les perles de baile. Previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entesc, però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no?, en la qual tenen objectius, doncs, el que diuen, de pata negra, en la qual, doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no?, com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tanques el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí s'hi acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar a F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos, doncs, cada 30 o cada minut, i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas anant fent fins que al final, doncs, trobes la solució, no?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori, no?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs, gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'Espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, no, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic les puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que això...
4: Quico Baltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé, i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: El que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que avui en dia hi ha tantes malalties parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta de desparasitar. Però hem de pensar que, com a mínim, 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis, inclús, que han fet... Perquè això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també tenim, hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones, i una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir. Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer? I quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos no enganyen. Quan un gos està malalt, està... No es... canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos, quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té alguna cosa greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir, mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament, a vegades, si un gos... Jo el treballo amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades, com vam al veterinari, és massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia.
10: Música.
3: Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al CosmoCaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el CosmoNits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi haurà tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ompli l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el CosmoCaixa, però nocturna, la CosmoNit, que normalment doncs, no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a Roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí. La cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Vull tornar a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu al propet, ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach-Brotons, Kreisler i Isa, i bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà. Demà... demà divendres. Buah, no sé
13: molt bé,
10: ni quin
13: Lídia,
10: dia
13: saps pitjor que jo,
10: Sí, demà
3: s'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig. Així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé. Lídia Porta, una abraçada. Fins demà.
10: Una abraçada. Adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà?
14: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí hi entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
14: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí. O el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, els apuntem i anem pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
14: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també sigueu vosaltres. Sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu, amb especial incidència concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Duesaigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
9: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement, no? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. o després formes concretes d'aigua, per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
8: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
9: Sí, sí, sí, sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, pel lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí o Caldes d'Estrac, també diminutiu Caldetes. Caldes és aigua, és Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, que això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
8: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i observarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa, mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i ja, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?

0: Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta. I això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que sobretot aquests darrers dos o tres anys la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim les bàsiques, de la població, però per altra banda sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
0: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental, no? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi ha la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
0: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del trasbassament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el del Siurana-Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de ser

0: hem de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no de no massa prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts, i per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre, del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que, bueno, està en risc com a mínim el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
0: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara, i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics que gestionen el territori, però òbviament amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua, i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transbassament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, i socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que este moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i durant molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no?, que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant, i això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Pues de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los, i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua, que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament, i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que ens la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT, i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un bon grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus és conscient fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega a tres enginyers, entre els quals, per cert, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir, bueno, com podem com podem resoldre aquest problema que teníem amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riu de Canyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà de Riu de Canyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe. I després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però per exemple també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pica o Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaverd a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment, i llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs es desmantelli o fins i tot diguéssim es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures del 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim a Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa de lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI, sí que rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per parlar d'aquesta crisi.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Bones, Edgar.
9: Hola, Edgar.
10: Hola.
9: Quin hola més sec.
10: Hola, ja.
9: O sigui, l'altre dia et vas emprenyar perquè no et vam contemplar a la intro i ara només dius hola.
10: Bueno, és que em deixeu només aquest espai per mi.
9: Ah, bueno, ja crearem una secció de l'Edgar, no pateixis.
10: La segona millor secció.
9: La segona millor secció, la primera ja saps quina és.
10: Sí, és la teva.
11: Podríem compartir els casos de merda, David, amb l'Edgar.
9: Home, com a becari.
8: El podem enviar, vols dir? Sí. Que faci doble treball.
11: Sí.
8: Va, vinga, que hem d'anar començant.
12: Sense Puces, amb l'Àlimas Riera, David González i Víctor Rey.

0: Avui parlarem una vegada més de gossos de treball, l'importància d'una bona selecció i el significat de ser pràctics amb l'Albert Garriga.
1: També abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que són millor oblidar.
0: Un cop més, obrint la secció amb Víctor, un heroi sense capa que es mou a l'ombra. Dels pocs educadors que conec que és capaç d'empassar-se els casos més esgarrifosos del panorama. Famílies desestructurades i gossos per sobre de les seves possibilitats s'ajunten a cada programa per donar pas als casos de merda. Et trobes bé, Víctor?
2: Em trobo molt bé.
0: Segur?
2: Sí, sí. Ja m'estic acostumant a les desgràcies que
1: les desgràcies que t'envia el David, no que et trobes, que t'envia el David.
2: Bueno, suposo que jo i la majoria.
0: Què t'imaginaves quan vas començar amb el sòrdid món de l'educació canina?
1: Cobrar.
0: Quins casos t'imagines?
2: No, cobrar sabia que hi hauríem... Que no, però m'imaginava... No sé, jo vinc de gossos que són més o menys...
0: Tenim aquí l'Elsa, l'Elsa Polo sí, i l'Albert Garriga avui. Em fa molta gràcia perquè els conec molt bé i la cara que posen és com entre recordar, no?, aquells anys passats i pena, i llàstima, quan t'escolten.
1: Però és perquè saben que treballa amb tu. Per això els hi fa pena.
0: No treballa amb mi.
2: Té uns gossos que ja dic, no, eren més o menys guai, i quan et vas trobant de penquer dius, hòstia...
1: Per què
2: m'hi vaig ficar?
1: Gossos.
2: Sí. O per què vaig agafar el primer cas? Quan li vaig dir al David, David, jo vull aprendre.
1: Això és la pregunta que li fas al teu psicòleg, no? Li dius, per què li vaig ficar
2: a mi mateix,
1: David?
2: Me la faig...
3: És un símptoma de que t'estima, en David. Això ho fem sempre els educadors. Quan t'estimes algú, li envies els teus casos de merda per tal de que els disfruti i progressi.
2: Que els disfruti jo o el David anant a...
3: No, a qui li envies. No, que t'he enviat un client i penses, merda... Segur que és la morralla.
1: Sí que estimeu
3: que
1: raros,
0: que ens portes avui.
2: Bé, jo aprofitant que avui està aquí l'Albert Garriga i Elsa, porto una adorable família, en Joan i l'Helena.
1: Una adorable família.
0: Noms random.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: No cal especificar que són els de veritat i on viuen. No,
2: si vols
0: perdó,
2: ho dic,
0: perdó, perdó, endavant.
2: Els quals, fruit del seu amor, van decidir tindre no un, sinó tres fills. Dels quants sí que no direm noms, però 3, 5 i 8 anys.
0: Ja no anem bé. Segueix, segueix.
2: Espera, jo havia ficat, no? Fins aquí tot bé o no?
1: O no.
2: Ja veurem. Es veu que els nens volien un gos, perquè la vida no era prou complicada. Llavors,
1: per ells, no?
2: No, per ells, però els pares volien... Bueno, i van decidir adoptar un border collie.
1: Ja que
2: Albert,
1: sí, hombre.
2: En Plutó. 9 mesos.
3: Bueno, normal, si tens un ramat de nens, doncs necessites un gos.
2: Ah, aquí anem.
3: Jo també ho faria.
2: Aquí anem.
3: Total,
2: que els problemes arriben precisament no quan arriben els nens, sinó quan arriba el Plutó amb els nens. El conjunt,
1: quan s'ajunten.
2: Quan s'ajunta tot. Vale? Es troben amb un gos que estira tot el que es mou pel carrer. Bicicletes, motos, cotxes,
0: gent gran,
2: corredors...
3: Però es tira o es llença?
0: Sí.
2: Es llença.
3: Uns són conductes sexuals i l'altre
2: no,
3: són...
2: No, vale, es llença. Es llença. Reactiu amb gossos i pastoreja els nens.
1: Bueno, això és l'única cosa que no veiem que sigui un problema, no?
3: Exacte.
2: Evidentment.
1: Si els pastoreja bé?
2: Bueno, però es queixen perquè...
1: no
0: els hi ha trafotant tipotassos,
2: sí,
0: no?
2: Els turmells.
0: Bon.
2: Llavors, el quart i el més important per mi de tots és que és una família que no té temps. Llavors el gos surt 3 cops al dia per fer
1: pipi?
2: Les seves necessitats.
4: Bueno, ja surt 3 cops, que ja és molt...
1: Bueno, però depèn del que sigui
2: sí,
1: la sortida, vol dir
2: sí,
1: fes pipi l'arbre i torna
2: minuts,
1: a entrar.
2: No tenen temps. I em pregunten què poden fer per solucionar el problema.
3: Home, d'entrada treure un nen.
1: Com a mínim.
3: Un nen.
2: Un?
0: Jo em trauria.
2: Jo
3: d'entrada.
2: Dels...
3: I que valorin.
1: O posar un dels nens a treballar, que els pares, un dels dos, deixi de treballar i tingui temps.
2: Aquí està, no? Que si
4: tenim
2: no,
4: pasta
2: si...
4: o no?
2: Jo crec que sí. Que teníem pasta.
3: Ja està.
2: Jo crec que sí. De fet, un dels temes va ser, oye, mira, vosaltres no teniu temps, agafeu algú que us passegi, que us tregui el gos, que us ajudi una miqueta... No, si no haver-vos ficat en el marrón, però no volien, no ho veien bé tampoc.
1: I perquè un gat no ho van pensar?
2: No ho vaig preguntar.
1: Has de donar aquesta opció, perquè un gatito...
2: Ja, però ja tenen el gos.
0: Tard. Ja és l'habitual, fixa't que és un cas de merda habitual. El coli.
1: Sobretot un coli.
0: I el nen. Sí. És el cas de merda.
1: Bueno, coli, nen i sense temps.
0: I sense temps.
1: Per treballar el coli.
2: Clar, de fet, quan preguntes per què vas agafar el coli, no s'informen.
1: No, ja m'ho suposo.
0: Però clar, diners per portar, anem a dir-li a la Caral, al logopeda sí que tenen.
2: Sí, i perquè el Kevin faci futbol també.
0: Va parir. Bueno, llavors... Víctor, intenta no queixar-te tant, perquè la veritat
2: no
0: és
2: que últimament... No s'ha queixat? No m'he queixat. De fet,
1: explicant...
2: he dit que estic bé, però estic explicant el que m'envies.
1: Clar, que quedi clar el que li envies.
0: En fi, em fa l'efecte que acceptes els problemes com qui accepta un nou dia i que negues el fet de que hi ha casos molt interessants.

0: veu estressat i diu, no t'estressis. I aquesta és la seva solució.
1: Però ell és el que més estressa.
0: No estressis, silenci. Ja està.
2: Accepta això. Abraça-ho. Abraça-ho, relaxa't, no parlis.
1: Sí? Te l'has ficat per anar a Madrid o no?
2: No sempre.
0: La vas escoltar en bucle durant 5 hores.
2: Cor. Vinga, tirem milles que tenim un convidat per entrevistar i no ens agrada sentir més desgràcies. Que això és per tot.
3: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
2: Avui tenim amb nosaltres l'Albert Garriga, un clàssic d'aquells que mai passarà de moda, ja que cada any es reinventa i s'actualitza per donar unes formacions excepcionals a nivell mundial. El poder del joc, premac, freedom, exercici de connexió i eficiència i un munt de workshops que han fet que els seus seminaris siguin dels més sol·licitats del país. L'alma mater de Pastors d'Asfalt ens acompanya a l'entrevista de la setmana. Benvingut.
0: Benvingut. M'acabes de robar tota la meva frase. Sí. Que ho sàpiguis, sí, sí. Que això cada vegada que m'ho facis me'n deus 5 euros.
2: Bon dia, sempre em passa el
0: avui
2: mateix.
0: Avui ja sóc 5 euros més rica.
4: Afany de protagonisme.
0: Fico, o sigui, hi ha els noms en colorins, eh? Però es veu que és del tònic.
2: Tira, tira tu.
0: Amb l'Albert hem après l'importància del joc, del on i de l'off i del control com a eina del benestar. La paraula control ens deixa una connotació negativa? Albert?
4: Pot deixar, no hauria, però pot deixar. I a més en els temps que corren, no? Que es fa servir molt... És una paraula que es fa servir molt a l'anti-marketing.
0: Sí, no ven el control.
4: No ven.
0: Ven aquesta gent de deixar la corretja,
4: deixa el fer, deixa el
0: sigui lliure
4: gos,
0: i...
2: Però a mi sí que em fa l'idea, una mica de... Em dóna la sensació de que sí que sembla que estem agafant bastanta consciència, ja no ens sàpiga tan greu parlar d'obediència, parlar de control, com a una forma de benestar, no? Bueno, sí, perquè... estàvem una mica cohibits fa un temps, sí. I ara sembla que podem parlar lliurement d'això.
0: Bueno, perquè la gent ha arribat a tenir problemes arrel de seguir la llibertat absoluta i llavors han d'anar a buscar una solució real.
4: Sí, ara diguéssim que els temps han canviat una mica. Ja podem parlar
2: això
4: una mica.
2: Això ho deia més. Bob Dylan, no?
4: Exacte. I com vaig començar, que el vaig conèixer?
2: En Dylan.
4: Era de la meva època.
2: Sí. I vas treballar al seu col·li, sí. No? Allà a Minnesota.
4: No, però és veritat que fa un temps érem... L'auge del positivisme va crear, no?, molta controvèrsia, molts conflictes, i havies de vigilar una mica com deies les coses, però clar, al final el temps posa les coses al seu lloc i ara ja s'estan veient no?, els fallos, les llacunes de tot aquest sistema o aquesta filosofia.
2: També crec que a vegades, lo típic, no? Sí, m'he llegit el llibre i només no has passat de la portada, no? I hi havia autors, me'n recordo, No le mates, enséñale, per exemple, que és com un... És com una declaració de principis amb aquest títol, però després l'estàs llegint i realment tampoc estem parlant de positivisme, no. Com pròpiament es va entendre probablement els 2000.
4: No, i a més hi ha llibres, Choque de Cultures, primeres edicions, les últimes no, però No la mates ensenyar-li. Karen Pryor parla de que ella, per solucionar un tema d'un gos que remena les escombraries, se fa servir aversius. Llavors la gent no se'n recorda d'això. O quan Turit Rogàs deia que la falta d'estimulació en un gos de treball provoca estrès. La gent és com que llegeix aquest llibre i no volen... No? Com que
2: jo és que penso que no l'han llegit.
4: Jo penso que sí, el que passa que això ho fem les persones, no? Quan alguna cosa no ens interessa, ho obviem. No ho he vist, no ho he llegit. Ah, doncs no ho he vist, aquesta part del llibre.
0: És ja, que això no ven en TikTok.
4: No ven, i per això es deia el Choque de Cultures primeres edicions, perquè a les següents edicions ho van treure.
0: Ho van treure, que no...
4: I jo em vaig emprenyar bastant, perquè per mi era un llibre molt realista i molt progós, i clar, el moment en què treus la part que té més xitxa és perquè en el fons t'estàs venent a un tipus de públic.
2: Sí. Albert, com comença el projecte Pastors d'Asfalt?
4: Pastors d'Asfalt, com a tal, comença... en les primeres formacions que vaig fer de pastoreig, que anàvem a França, perquè aquí a lo que és península no, pràcticament no hi havia monitors, i els pastors que feien els cursos a França se'ns enreien de nosaltres, no? Perquè allà era molt ramader tot, llavors per ells era com molt insòlid que gent de fora del país, i a més que no eren ramaders, anéssim a fer cursos, i ens deien el mal nom de Macadam Verger, Macadam és asfalt, però ens ho deien amb burla, ens ho deien així...
0: Era despectiu.
4: Sí, era despectiu. I a mi em fotia molt...
2: Macadam, em pensava que era un gelat.
4: Sí. Les nous
0: sí,
4: macadam. Hòstia, si et cardes una nou de macadam i no de macadam...

0: Espanya les passaràs putes.
1: Malament.
0: Malament. No, però el tema era aquest, que jo em vaig com rebotar una mica, em dir, no entenc que anant allà omplint en cursos ens s'hagin d'enriure de nosaltres per la condició de que no érem ramaders. I jo sempre vaig dir, si mai tinc un projecte personal, es dirà Pastors d'Asfalt en honor a aquests monitors.
1: Aquest mal nom
0: que ens van posar a França.
2: Actualment, l'educació canina o el significat que tu tens de l'educació canina l'expliques gairebé cada cap de setmana en distintes formacions, val? Per arreu del país, ara crec que vas a Colòmbia una altra vegada. O sigui, la teva manera de predicar és una manera que portes realitzant durant molts anys i que has anat adaptant a diferents sectors. Amb què creus que et veus amb l'obligació de que la gent entengui unes determinades coses? Vull dir, quin és el teu missatge? Què vols que li quedi gravada a la gent que va a una formació teva?
0: Doncs que les coses no són ni blanques ni negres, de que el ser dogmàtic no ens portarà mai a trobar la recepta per a aquell gos, no? Que hem de tenir aquesta sensibilitat per llegir i abandonar les nostres necessitats com a persones, no? De pertànyer a un grup, a un col·lectiu, i abandonar-ho per sobre de fer el que el gos necessita. Llavors, jo vas dic, no? Dic, jo baixo la gent de l'unicorni i els pujo al burrito Sancho Panza, que no és tan romàntic, però és real. I és una feina difícil, treure el vel, no?, dels ulls de la gent, però convèncer-los que val la pena, perquè és que en el fons l'altre no existeix.
1: Bueno, suposo que bé, algunes de les persones ja venen havent vist que l'altre no funcionava.
0: Sí, hi ha gent que ve molt predisposada, molt cremada, també, perquè s'ha sentit com, bueno, decepcionat, estafat, o enfadats amb ells mateixos per haver cregut. I llavors hi ha gent que no, hi ha gent que els veus que estan allà tenint una crisi,
1: que no és el que esperaven,
0: una crisi brutal, i els t'entenen i els agrada el que els hi dius, però és un xoc tan bèstia que els hi costa.
2: Hem de saber conduir un gos?
0: Sí, clar que hem de saber conduir un gos, perquè vivim una societat humana. Llavors, si no el sabem conduir, la paraula conduir, no, hi ha gent que sentirà que cosifiquem el gos, però és una manera d'explicar-ho. És ajudar-lo, és gestionar-lo, és integrar-lo en un context que no està pensat per ell. Ell no l'entén, el context humà. El pot arribar a entendre si li expliquem, si el conduïm, si no, no.
2: Explica'ns una mica què és el pastoreig esportiu.
0: Bueno, el pastoreig esportiu vindria a ser... Bàsicament és el mateix pastoreig que seria el professional, no? El que es fa servir a les granges, però amb un, doncs, un tipus de concursos, amb unes normes, amb uns objectius una mica diferents, però l'essència és la mateixa. És entrenar gossos per conduir ovelles, i llavors tens una sèrie de proves on hi ha un jutge que et va puntuant segons com ho fas.
2: A vegades hem escoltat allò de que en el teu gos li aniria molt bé fer pastoreig, perquè si el teu gos fa pastoreig s'acaben els problemes. Sí. Què opines d'aquesta frase? Perquè això també...
1: Depèn, mira, dels problemes.
2: Vam tindre en el primer programa, vam tindre la Mireia, no? I li parlàvem també, una de les preguntes que li vam fer va ser que què opinava de, anem a dir, un plata d'aquests pijos que venen a provar aquest, anem a veure què passa, no? Perquè el meu, tinc un coli i té que fer pastoreig.
1: De la gent que li deia, puc venir amb les teves ovelles amb el meu gos a veure què fa?
2: Sí, ja fer ioga també.
1: Bueno, sí.
2: Val? Vamos, creus que és la solució a tots els problemes vindre un dia en un lloc idíl·lic a fer pastoreig?
0: No, el que passa que pot ser interessant si vas amb la ment oberta, no? De dir, tinc un gos d'aquests, vaig a veure, aviam quin instint té, i pot ser interessant. I és cert que molta gent va buscant al pastoreig la panacea d'altres problemes que no, com parlava abans el Víctor, no? D'aquest gos que es tira, que es llença a tothom. Ei, pel carrer,
3: que anava a pillar, ara.
0: Llavors aquesta gent s'emporta una decepció. Jo de fet els primers anys del meu projecte personal vaig viure de modificacions de conducta que m'enviaven molts ensinistradors que es trobaven amb aquest tipus de gos, i els hi deia, no, això és d'anar a fer pastoreig a un noi que fa pastoreig, i com que el teu gos és molt pastor, aquests problemes són perquè no pot,
1: perquè no fa la feina, no?
0: I tornaves allà i dius, no, perdona, aquests problemes els tindràs igual, facis o no facis pastoreig, és la convivència, però ja que estàs aquí, si vols t'ajudo.
2: Crec que durant molt de temps a les teves formacions no només hem après una manera bastant correcta, això ho hem parlat molts cops amb el Víctor, no? vegades fem broma quan anem a les teves formacions perquè diem, ostres, què presenta, no, l'Albert? No, presenta lo de sempre amb un altre nom, però a sobre té els nassos de que ha actualitzat alguna cosa, no? És un tio que sempre es reinventa. Aquest any fas una formació que trobo superinteressant, que a més a vegades surten així de la nada, no? Parlem tu i jo i diem, ostres, què pot ser interessant a lo millor aquest any, no? A dins de tot el que és el món de l'Albert Garriga. I vas presentar una idea que és el Driving Instincts, que trobo que és algo que pot ser molt interessant, que és poder fer una aproximació a la gent amb el que hi ha en els gossos de pastors, en els gossos de treball, i que entenguin una miqueta aquests instints. Explica'ns una miqueta millor això. Com ho enfoques, aquesta formació? És una barreja de lo que coneixem, del poder del joc, del premac, del freedom, o és una cosa una miqueta més folclòrica?
0: Folclòrica.
2: Clar, és que m'imagino...
0: No és una barreja perquè... No és una barreja, però la gent que hagi fet les altres formacions entendrà. Jo al final tinc una manera de treballar. I a cada formació pots entendre, no?, el sentit de les altres. O sigui, hi ha una mica de tot a totes.
2: Sí, és que és un puzzle, una miqueta, no? Són aquestes peces del Lego.
0: Són diverses peces. El tema de fer aquesta formació per parlar dels instints no és per separar-nos una mica del que seria una formació de pastoreig habitual, que és, vas allà, poses el gos i fas quatre voltes, quatre fotos, Instagram i hi hi ha ha. Doncs intentar explicar una mica més, fer més pedagogia, no? Perquè la part pràctica donarà pel que donarà, però en canvi la part teòrica pots aprofitar i tecnificar una mica la gent, explicar-li què és l'instint, com es treballa, diferents tipus d'instints, perquè sàpiguen el gos que tingui, que no s'enganyin. Llavors aquesta serà l'enfoc, que no només serà treballar pastorets, sinó que la gent també que vingui, per exemple, d'oient, que s'obriran places, pugui entendre, no?, els diferents tipus d'instints, diferencial que és una inseguretat, una depredació, una agressivitat depredadora així, o un instint real, que tingui més informació i que serveixi sobretot també perquè la gent millori el seu maneig d'aquest tipus de gos.
2: Albert, la genètica és important?
0: La genètica és determinant en dos sentits: en la part instintiva, què vol fer el gos, en aquest cas amb l'ovella, i l'altra part amb el temperament, no?, de quina manera ho farà. És un gos més impulsiu, és més reflexiu, és més tímid, és més obert, és més col·laborador, i tot això és genètic i innat. Llavors, evidentment, no és determinant en el sentit de que neixes i et quedes allà, sinó que pots espatllar un bon gos i pot ser que un gos més normal acabi sent un bon gos amb moltes hores d'entrenament.
2: Creus que la genètica té més que l'educació?
0: Sí.
2: Sí, més ens val educar el gos. Crec que això és una cosa que al final hem de posar cap i que
1: també
2: entenem,
1: depèn,
2: no?,
1: si són races on la genètica està buscada.
2: La Lale, per exemple, ha nascut així. Vull dir que no hi ha...
1: No necessita cap arreglo, com tu vols dir.
2: Vull dir que ja no hi ha res a fer, saps?
1: No,
2: vegades...
1: exacte, ja estic a tope. Estic ja tocant sostre.
0: Però l'exemple és en David, l'he sigut conegut fa uns anys i el veus ara i dius, hòstia, pues, l'educació ha fet bastant.
1: Sembla normal i tot. Bueno, sí, de lluny.
3: Jo crec que està fent un paper de l'hòstia el David.
0: Bueno,
1: s'està
0: aguantant. Però a nivell social ja funciona, ja està integrat.
1: Sí, dona pego.
2: Estem parlant de gossos, estem
1: Escolta
2: parlant...
1: Escolta un moment,
2: de...
1: jo, que m'has tallat. M'has tallat. Dic que
0: perro atao.
1: Depèn del tipus de gos, és a dir, gossos que són de races de treball amb una genètica que busca una cosa molt concreta, per mi no tenen res a veure amb un gos, no?, que no saps, que ha sigut barreja de moltes coses i que poder l'instint o aquell objectiu d'aquell animal pues, està més diluït. Diguem. No és el mateix, no?, un border collie fill de pastors, que un perrinxi que no saps,
2: sí,
1: que ha sigut molta barreja.
2: Al final és genètica, no? I,
1: sí, però que hi ha un que està concentrat en un punt, en una cosa, sí, pràcticament, i un altre que està molt diluïda i podes veure què és el que més li tira.
2: La gent segurament generalitza, a vegades, tinc un border collie, té un instint molt fort de pastoreig, quan a lo millor, parlant en plata, és una castanya de collie que ve de no sé on, no? I que no té instint ni té res. Collies de bellesa...
0: Sí.
1: Bueno, clar, és que un col·li de bellesa i un col·li de treball... Anava a dir que s'assemblen per fora i poca cosa més.
0: I amb el nom, ja està.
2: Si parléssim d'un percentatge...
0: De què?
2: De el que seria el caràcter, no? Del que seria aquest còctel...
0: Quan influeix?
2: Sí. Ja. És complicat, eh? Sé que és complicat. Jo i sé que em diràs una mica més de...

0: anem a ficar tres percentatges. Anem a ficar la incidència de la socialització, anem a ficar la importància de la genètica i anem a ficar factors adquirits o associacions. Si parlem de socialització, dona'ns un número.
1: 40.
0: Val, si parlem de genètica,
1: 80.
0: I si parlem de factors adquirits, associacions?
1: Clar, això hauria de sumar 100.
2: T'anava a dir, jo estic sumant i ja m'he passat de 100.
0: No, està bé.
2: Quan
0: està
2: ha dit 40,
0: bé.
2: Dic, ostres, ara no ha de ser 60,
0: estem
2: 59.
0: Sobre, estem parlant
2: ara
0: de 200.
2: Ara s'ha de veure l'importància.
1: M'hem recordat a l'IGB que aquell dia, quan ho explicaven, vaig anar al lavabo ja, de les sumes.
2: 30, 30 40, 30. Jo soc molt mal amb mates, però això no.
1: No, aviam, si fem sobre 100, no? Clar, és que sí, no, sí. No, clar. No ho explico.
2: No has especificat,
1: no ho explicat bé. No, aviam, socialització, pues, posaria un... Va, anem a ser generosos, un 30, que a la gent li agrada molt la socialització. Llavors posaríem un 20% d'educació i un 50% de genètica. M'han sortit els números o no?
0: Sí, sí.
2: Ah, sí, sí, jo no, sí. No estava sumant ara ja. Abans sí, perquè
0: Déu
2: era molt fàcil.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Espero que vinguis amb més programes. Sé que no, que ja després d'això ja no tornaràs mai més. Et desitgem molt d'èxit.
2: T'estimarà pel carrer.
0: I bé, que sapigueu que podeu anar seguint les formacions que va fent arreu del país l'Albert, que són superinteressants, i que és un tio que, això, que es va actualitzant constantment. Merci, Albert.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Apa.
1: Fins la propera.
0: Com és la vida que a vegades optem pel camí més tèrbol, poder cansats de tradicionalismes o recomanats per aquella persona que abans li teníem estima. Pot ser també que el missatge que ens va arribar fos tan impactant que només tinguéssim ganes d'agatar la seva metodologia. Cansats de fer masses classes i no veure resultats, un dia, asseguts al lavabo, escrolejant, descobrim un nou profeta que porta un producte diferent i innovador. I això és el que va passar amb un alumne fa uns mesos. Un alumne que em va vindre recomanat per la Lali. La Lali va...
2: Abans l'Albert ha dit que és com la gent estima, enviant-te casos.
0: Venia molt cremat, em va comentar que tenia la casa destrossada, completament rebentada la casa, li havia destrossat les parets, les portes, el sofà, tot. Em vaig presentar a casa, tenia un bòxer de 6 mesos, al vi, i quan vaig arribar a casa allò era un desastre, era una casa completament derruïda. I el més curiós és que em vaig trobar que tot el menjador estava ple de trossos de branques, de pinyes, de fulles, de molsa, de tot de plantes, tot el terra, com si fos un pessebre.
2: Doncs, el jardí dins de casa.
0: Sí, el jardí dins de casa, doncs, junt amb tota la destrossa que n'hi havia, hi havia tot això, no? I clar, jo no sabia molt bé on posar-me, em vaig quedar una miqueta estranyat al veure tot allò, i em va comentar que és que l'anterior educador que tenia, amb el que havia anat, utilitzava una metodologia en la qual el que pretenia era que el gos se sentís còmode, relaxat, i que tornés als seus ancestres, no? Que tornés a l'origen i que necessitava...
2: El boxer llop, no?
0: Ah, sí. Ostres, tu, primer va ser el boxer i després el llop, no? I que una... Tremendo, Edgar, s'està soltant,
2: s'està tornant creatiu, Edgar.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
6: Maria i Pepita Maranges Bové.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
5: Matrícula:
6: 39.240 i 39.241.
7: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
4: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové, la brusa rosa.
8: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
9: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est le seul et unique.
6: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
9: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
8: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
10: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
11: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
9: Com souvenir.
10: I el Marc Barnadas i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
2: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
12: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes això molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
8: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor.
10: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansor i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
8: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
9: Mon grand-père un jour...
6: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
9: Tu vas aprendre la couture.
10: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
8: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
12: amb unes idees i unes ideologies molt potents en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
7: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
12: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
8: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
12: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
7: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
12: I el que es fa és una acció depurativa. I a sang i foc maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
8: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
6: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
13: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
7: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
14: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
9: Suite devant tout cet événement.
6: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
9: Creia que Franco no guanyaria la guerra.
8: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
6: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
9: Et c'est là qu'il a dit... En traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
7: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme.
15: Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
12: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
8: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelès, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
9: Alors, je m'explique.
6: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
9: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
15: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola per qui ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
8: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges-Bobé qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
12: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la França, queda sota administració directa del Tercer Reich, i la part de Vichy.
15: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
16: Oui, alors il n'était pas marié.
11: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
8: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
15: Però en Maurice no resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya,
17: ben lluny d'en Maurice. I és així com el juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
13: I des de llavors i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
18: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
13: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
8: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
17: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
8: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
17: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I, a més, la frontera és perillosa.
12: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
17: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
18: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jacques.
8: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
17: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents. També hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
8: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
18: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
8: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
18: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
17: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
18: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
19: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que habitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
18: Aquest cop la policia no les deixa anar.
8: Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
18: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: «Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me».
8: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
19: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
15: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
18: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
9: «Vous n'imaginez pas où vous allez».

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Anàlisi exhaustiva, context i perspectiva, detalls gegants. Ara aquests petons, per què me'ls fas? Potser no és coincidència que jo...

0: res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com que

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: ara com en sortiré si el que...
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
4: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
3: Qui omplirà la galeria de mil moments.
4: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
3: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
4: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
3: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
5: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
6: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Ciao, ciao, ciao.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Al teteo.

envuelto en llamas y voy.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats de l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
0: Revisar el temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descargar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió, el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total, ofereix 15 milions d'euros.
0: Atenció, nou desallotjament de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista està ben aviat.
0: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
0: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
0: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
0: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
0: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
0: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
0: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etcètera, no, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
0: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat, Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez de Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte en aquest cas també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electrocaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també venirà destinat a autoconsum per indústria.

0: presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, Voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
2: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
1: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
0: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
3: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
4: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala estrogança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
3: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
5: Ens el relata l'historiador grec Heròdot, i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist, enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament, i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
3: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes, i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
0: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
6: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social, i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
0: I més polèmiques. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
6: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
0: I us ho diem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
6: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
0: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
6: I el conjunt de l'Estat, la població, arriba ja als 49,8 milions.
0: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
7: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
8: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i, per tant, fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i, en qualsevol cas, garantir això. Garantir bé recursos també, demanem, com sempre, més recursos a nivell de sensació.

0: nostre, a totes les entitats, però en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
1: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
2: 12 minuts ja arribem a 2:45 i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
3: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
2: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
1: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
4: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
1: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
2: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
5: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
2: Esto es... El grup Cançons de Taverna Maritana... Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Esper, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la festa de la Germandat, Ocasa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera poma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
6: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
7: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
6: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
7: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un film del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
6: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
2: Gràcies, David. 8 minuts i 2:45 i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambusto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Cap Roig.
3: Laxambusto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
2: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
3: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terra Mar.
8: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
2: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
8: Yo lo hago para notarme en el fresquito.
3: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
9: Secreto a voces, el error que ni tú reconoces.
2: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
3: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
2: Com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
10: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
11: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
10: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
12: La veritat que els dos equips m'han fet les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatòria i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
10: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
13: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
10: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Hilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
2: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les gyozas, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat. Poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Molt bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
5: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes. No descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
3: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Pendents a aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
3: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
7: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
3: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
7: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
8: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
3: I nova polèmica al Departament d'Educació,
7: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
3: Cultura. Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
7: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
3: Esports. Joel Gomis. Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
9: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
3: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
0: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
10: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
5: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
0: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
3: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà al futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
12: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
11: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
3: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
7: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
3: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
7: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
3: Nou ensurt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
8: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
3: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des de el passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió, podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
7: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
8: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
7: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
3: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
7: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
3: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
7: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
3: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
15: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
14: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
3: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
7: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
3: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
16: L'alcaldable d'Esquerra, Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
17: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error. I crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
16: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
3: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
18: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
3: En punt 3:15 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ugassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
19: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ugassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadisco Ripollès en renou. Diumenge els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
21: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
22: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
21: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
3: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
23: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
24: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
23: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
3: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
1: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
3: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara una excursionista polonesa mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
2: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
2: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
3: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
2: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
3: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
2: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
3: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
4: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
6: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
4: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres, o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
6: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
4: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
3: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. Minuts i arribem a les 3 per començar. Els Lacs en Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
9: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
2: Lacs en Busto, que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
3: Yara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
7: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
3: L'Axel Busto, que agrada al nostre company Marc Pijoan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
0: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
5: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
0: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
10: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
0: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
11: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar, doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
0: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
3: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: chévere, qué chévere.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 96.6 FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que replantegi per minimitzar que es replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
2: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: EDIF va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava l'Alt Empordà, el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha bolcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

i poder és poesia a quants haureu fet mal aquí. Que l'univers ni escolta

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: que canti la cançó
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: Esa es la obra.
1: Tu la silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the Sauce.
2: Netflix.
3: Aparte mitad i que callis, nan. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la p***.

Iribas tinc cap a naix, soc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma, creus que et puja molt. Paga

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El perquè ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

fan batejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Smiki, papasag ito ka to.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
1: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

i veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

R4, Vilafranca del Penedès. Via

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber com el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Aus die Cartera.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompelo.

0: la té, jo no la tinc.
1: La té, la tieta.
0: Va, corre.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra, que fora s'ensorri el